quan després del treball ens baixàvem a veure les orxates d'en Vall.

per canviar un poc d'ambient, fins al bar Comulada, al Palau d'en Climent, on la sansa la